0: তোমার একটু ভাই মানে খুব সোটেল সোটেল দিয়ে আমের মানে কি যেটা মানে রুখ হয় তবে মানে রুখটা মানে সোটেল খাওয়ে তোমার খেয়ে রাখে তার মানে কাটে একটু তো খেলে তার মানে খুব মানে মানে লবড়া লবড়ে মানে লাই লাগ দিয়ে খুব মানে পকাইতে তার মানে মানে একদমই মানে তাই কি কে মানে উঠকে মানে তাই তাকে এইটাও মানে মানে কত বললেও তো মানে মানে মানে তাই যায় তো তার মানে সে কোন জায়গায় খেয়ে রাখে না ঠিক খেয়ে আবার তার মানে
1: তারপরে
0: थी तब फिर तुम उठाई थी घंटे खीर किया और कोई एक टीवी लगा पड़ता ट्रेन टूट उठो तो कोई कार लगी तो कहाँ कहिए कहता कि मैंने कार लगी हूँ तो मैंने निकाल चूल्हे पर पता कि बोलो भैया खाते नहीं कहता हाँ अपने घर के मोहन सब पता की थी कहता कहाँ कर दो तो लेकिन चुप मांग ली थी तो मैंने फिर उनका जय किया तो फिर मैंने फिर बोल लगा कि खीर किया और मेरी बीवी लगा पड़ता ट्रेन टूट उठो फिर वो कहता कि मैंने टोटा के ले जा आगे किए तो कहा तेरे कहानी तब मैंने फिर ये बोला लग मुंता चुन के टोट टोट टोट कर जब बातचीत में ये फिर मैंने कहा कि बात कर फिर उसका लेके अब उसका फिर मुझे ले जाके फिर टांग टांग के उनके के टांग लेते हैं तब मैंने कहा था तब फिर कई चीज के आप कोई भी नहीं लगा पता थे टूट उठो तो फिर कहने की तो कहा कहीं अरे कहा कब हो तब जहां चुना पर पटा के तब जहां बोलो भैया तब खा कर नहीं उसके पास करते हो ये खेल मैंने खेल के देखते हैं तब तक ही तो ये मैंने खेल खेला को ले दी गया तब पर तो खेल तो टूट लू तो कहे कि दो सौ खेल खेल तो कहते ढोल खेल खेल दो तो कहते ढोल फिरऊंगा तो कहते चलो तो तब मैंने फिर को ये धीरे बाबू मिलकर मैंने कहते हैं और एक मैंने ये कार्य के लिए बराबर मरिया और एक मैंने ये कार्य के लिए झुंझुरा कर मैं बच्चे करी तब मैंने कहे कि तय करने की मई कर तो कहीं नहीं कहो तब मई कही
1: हर भी तो मैंने कहा कि हर भी चमत्कार हो तो मैंने
0: Chirín, toquem el cinquè anel, toquem Portella Nova, toquem el local aquí, toquem el que hi ha més de clar. No és tot el que vol fer això, que tenim per aquí. Per tant, tenim un cinc, tenim, toquem, vaig a dir, no vol fer, tenim un cinc, tenim, vaig a dir, no volem un dia un cinc, i que no és per aquí, que dic, que dic, que pisa aquí un ratito, també està fent per aquí. També no és tot el que tenim aquí, vaig a dir, vaig a estar per aquí, que toquem a l'anar, toquem a l'anar, no va estar bé, toquem aquí, no li comencem per aquí. Com a dir, el local, com a dir, el punt de lluita, vaig a dir, vaig amb el que fa el centre, que no li vull arreglar aquí de tot, perquè no era aquí. Aquí hi ha molt de poc, Maxim. Maxim que n'ha anat molt d'aigua. D'aigua que va aquí, vull dir, va. Va tot el que com som fet aquí. Amb el que fa un xic cap aquí, fa un xic cap aquí. No me n'he fet tot, si poc allí. Tant, me n'he fet el que fa un xic. Que no li vull arreglar cap a la gent, perquè no era aquí. No pot aquí. Que és un gran poc. No m'ho ha fet aquí. Com a dir, quan ets més que m'he fet ara, no hi ha història, no hi ha, no hi ha cap i s'ha dit aquest xer. També no s'ha dit que aquest està bé, ha fet un acte que fa ni tan gran i xer. També no hi ha com feia que algú dins aquí, també no hi ha un xer de la gàtia, també no hi ha xer de dir. També no hi ha intimitat. Què m'he fet que m'he fet? O què que jo com m'he fet? També no m'he fet que m'he fet. També no hi ha aquí. Un lloc que m'he fet que m'he fet aquí. Amb el manipul que era la ràquia, amb el que ha començat per allà, també sí, per aquí l'està amb el manipul aquí, que ens porta, que ha començat per aquí. A tata pani, no s'ha començat per aquí, bandarani, que em deia a tata pani, bandarani, de tant que com li canté cal, de què no can, de portar can, de xaqui can, de què que can, de què no munta. A tata pani, bandarani, a tata pani, bandarani, a tot el pani, també a mi. No m'he muntat en aquest cas, eh? Va fer dir, però va, que tu t'ha de muntar, va. No m'he de fer una muntar. Va fer dir, no m'he de fer un cop, però aquí hi ha tres que m'he de fer. Va fer dir, no m'he de fer un cop. Va fer un cop, no m'he de fer un cop. Vist que m'he de fer un cop, sap que m'he de fer un cop, sap que m'he de fer un cop, sap que m'he de fer un cop, sap que m'he de fer un cop. Claro, manga, tú sabes que aquí está la espalda, no me echaste mal que está ocupado con una rajita, así que me metí una rajita que, si está la puerta que me teje, vamos a intentar, claro, manga, tú sabes que aquí está la espalda, no me echaste mal, usted que te quede con la parada y está con el pie, con las cosas que me quedan, un reño mal, mal y caliente, está con el pie, hati lagi satu dan kupa ini, tapi hati ini tempuh ke mana nanti, tapi ini berbakti cuti kerja untuk berbakti ada untuk apa mana buka dari ini, tapi pasal mana yang lagi kepilih tu kerja ini, tapi mana yang kepilih, tapi mana kencing lagi, tapi apa apa ni, tapi mana lagi tenggarani, apa apa ni, tenggarani, apa apa ni, tenggarani, bukan mana buat ini tu kerja. Però va tot tutti per non trovare, perché a trena non va tutta la tutti, e a trena non va tutta, perché non c'è lì, c'è la domanda, perché la figlia sta la colunga, c'è la domanda, sta la colunga, ma vuole bene, ma che io stia per essere facendo che tappa, tappa, tappa lì, e fa per tutta, ma ne parlate che c'è lì, per i primi anni, i attacca pari tangarani, tamale i cel, tamale il coraggio, tamale il tete voce, tamale il primo, tamale il tete voce, tamale il tipo per tirare da te, tamale il tete voce, tamale il tipo per ciò, tamale il sapanzio così, tamale il tete voce, tamale il tipo di voce, tamale il tipo di voce, tamale il mio padre con tutto il mani, tamale il tete, tamale il tete voce, como yo tuve que hacer, y mané capatibu, y sin que te, y te llegó, como le importa no caer allí, como le viven en allí, toca y que parte para todo, aparte un problema, toca y que, me traje y toma y mané, puta y mané, o mané, yo me tuve que hacer un pie, yo, mané, yo la cano de curar, yo mané, nadie, te mané, yo te mané, para que, para que, para que, mané, no te no caer, o para no comer, ya caer, o para curtir, o María, para
1: Thank you.

expansa, on una de cosa de la setanta i cinc de sobrat a les petites cristals, oi? O no, en que hi ha cosa. Si el veig de tal que va, i el xet el per diu per detall que té gran cosa. De mitjans, el veig de les antics de sobrat a les petites que per diu, són del calma per les parles de cosa, de mitjans i molt de sentit, tot i que és calma tot de l'arbre de cosa. És que la calma no hi ha d'un d'arbre, i que ara hi ha calma, perquè l'arbre està de